0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Ahora en Fiman, camisetas de tirantes para mujer, 3 por 7 euros. Y camisetas interiores infantiles, 3 por 6 euros. Fiman, tan sencillo puede ser.
2: Arriba el cap de setmana més esperat. Del 29 al 31 de maig viu la novena Fira Comercial i d'Artesania d'Alfarrasí. Comencem divendres amb un flashmob multitudinari i durant tot el cap de setmana, exhibició equestre, combat medieval, teatre de carrer, jocs gegants, food trucks i gran música en directe. Descobreix el nostre comerç i artesania. T'esperem a Alfarrasí. Consulta tota la programació al web i les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alfarrasí.
3: Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
4: A la carnicería Altai de Hiperver trobaràs el quilo de filete de llomello de porc a 6 euros amb 95 cèntims i les hamburgueses d'espinacs o mexicanes d'elaboració pròpia a 9 euros amb 50 cèntims el quilo. I a la nostra charcuteria Altai trobaràs el salchichó suprem Rolfo a 13 euros amb 95 cèntims el quilo. Els frescos sempre a Hiperver.
5: Encara no tens el teu kit per al nou sistema de residus? Vine a recollir-lo evitant cues demanant cita prèvia al web citaprèvia.ontinient.es. Consulta també els horaris de les xerrades informatives a les xarxes socials municipals i al web ontinientrecicla.es. Recordo, citaprèvia.ontinient.es, perquè allò que fem avui definirà la ciutat que serem demà. Ajuntament d'Ontinient.
6: ¡Ya estoy en casa!
7: Mira, cariño, ven, mira lo que he comprado.
6: Verás, a ver qué has comprado ahora.
7: Mira, flipa.
6: ¿Un ventilador de techo?
7: Y tiene iluminación, mira. Luz fría, luz cálida. Luz fría, luz
8: en
7: cálida.
8: En Bricochimo tenemos un ventilador de techo con aspas retráctiles por 50 euros solo hasta el 31 de mayo. Sí, ventilador de techo por 50 euros. Corre porque vuelan. Bricochimo, Avenida Almach 65, Ontinyent.
7: Luz fría, luz cálida.
6: Que sí, pesao.
9: Ontinyent 95.3.